0: maggots.
1: Oh, hello, Papagena. Tu l'es bella con la papaya.
2: Active d'abord!